Molt bona vesprada de dimecres 2 de setembre, Dia Internacional de la Criança Respectuosa, de la Captació de Talent i de la Ciutat Autònoma de Ceuta. Este últim cop a l'actualitat del dia, ja ho saben, perquè s'aprofita l'efemèride per fer concentracions avui a favor del poble ceutí davant la situació que travessa des del passat mes de juliol. Fa dies que els contem que a Gandia no hi ha consens pel que fa a la convocatòria de concentracions, perquè per una banda el govern local apostava per un acte propi amb una declaració institucional conjunta a les 12 del migdia a les portes de l'Ajuntament, però el Partit Popular i Vox per l'altra banda no estaven d'acord. Els populars optaven per unir-se a la concentració convocada ja per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és esta vesprada a les 8. Doncs bé, ara que ja els he posat en context, el nostre company, Enrique Bodí, ha anat a la plaça Major de Gandia, enfront de l'Ajuntament, on el govern local ha convocat esta concentració. Així que ell ens conta tot el que ha passat i el que està passant. Enrique, bona vesprada. Enrique, bona vesprada. Me'n sents? Sembla que hi ha problemes per a que ens escolte. Enrique. Enrique? Bueno, fins que tornem a connectar amb Enrique, esta és la situació, ja els diem, a Gandia, que pareix que siga una concentració en la qual no tots els partits polítics estan d'acord. Clar, perquè ja recordem que hi havia a les 8 de la vesprada una concentració ja convocada per la Federació de Municipis i Províncies d'Espanya. Per tant, alguns sí que opten per unir-se a aquesta que ja estava convocada i altres que no.

0: Però mentre intentem reconnectar esta connexió en Gandia, en el nostre company Enrique Bodí, que està allí a les portes de l'Ajuntament, però ja sabem que el directe pues, moltes vegades té això, que hi ha alguns problemes tècnics, però mentre se solucionen, es parlem també d'altres municipis de la Safor, on ha hagut controvèrsia amb aquesta concentració en suport al poble de Ceuta, perquè a Tavernes, per exemple, és un dels pocs municipis socialistes que s'han sumat a la concentració convocada per la Federació de Municipis i Províncies, la d'esta vesprada, de les 8 de la vesprada. Per temes d'agenda no puc parlar amb Lara Romero, l'alcaldessa, però és que a Miramar estan en una situació similar. Però és que precisament la intenció és desvincular totalment este acte, esta concentració de les 8 de la vesprada, de qualsevol partit polític. Veritat, Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada. Pues sí, en efecte. Així a Miramar no pretenem fer un acte de partits, ni de sigles, ni de colors polítics. El que anem a fer esta vesprà és un acte d'unitat, de solidaritat i de defensa del nostre país i de Ceuta, com no.
0: Això és l'objectiu, no, alcaldessa? El donar suport al final a les persones que estan patint, no?
1: Pues sí, pues perquè en estos moments pues Ceuta està vivint una situació extraordinàriament difícil. La seva ciutadania està cansada, està preocupada, està esgotada i, bueno, després d'un mes d'una enorme tensió, pues la veritat és que quan vegem aquestes imatges que veig a la tele, darrere de cada notícia, de cada xifra, pues hi ha persones que simplement lo que volen és recuperar la seva tranquil·litat, la seguretat i la llibertat de viure en normalitat a sa casa, a Ceuta. I esta vesprà pues, el que volem fer és un reconeixement a aquestes persones i, com no, a la labor que estan fent les forces i cossos de seguretat i les forces armades i els serveis sanitaris i d'emergència, perquè la veritat és que el sobreesforç que estan fent és loable.
0: Així és. Pilar Peiró, alcaldessa de Miramar, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies. Que passeu bon dia.
0: Adéu. Pues ahí teníem la situació de Miramar, el desvincular al final esta concentració de qualsevol partit polític és una mostra, una mobilització a favor dels drets humans al final. I res, pareix que ja tenim la connexió amb el nostre company Enrique Budí solucionada. Enrique, bona vesprada, com està l'ambient per ahir?
2: Ara sí, Celia, ara sí. Molt bé. No res, a veure, evidentment, en aquests moments la plaça major de Gandia està ja buida, ha sigut un acte protocolari prou ràpid. Estem parlant perquè vos feu una idea, per a aquelles persones que puguen, de fet, hagin assistit alguna vegada sí, a un minut de silenci que celebra pues, periòdicament davant de l'esport consistorial, un acte molt semblant, amb una pancarta en favor de Ceuta, en la que estaven presents els membres única i exclusivament del que és el govern municipal. En aquest cas, Compromís i, evidentment, també el Partit Socialista. Una ausència, el que és el regidor Vicent Mascarell, no sabem si és una qüestió vinculada d'alguna manera a la consigna que havia traçada la secretària general dels socialistes valencians, Diana Morán, al respecte de que no celebraran aquest tipus d'actes. En qualsevol cas, Gandia, a pesar de ser una ciutat en la que el Partit Socialista és el partit hegemònic en la corporació, sí ha donat suport a Ceuta en aquest acte singular a les 12 del migdia i al dic Celia en una espècie de com si fos el minut de silenci típic, no? Un acte protocolari típic. I sense, en qualsevol cas, del que són aquestes consignes que havia traçat el partit socialista a nivell de la Comunitat Valenciana. Com és lògic, no han assistit a aquest acte perquè ja havien anunciat aquesta qüestió, tant per una part Vox, en una roda de premsa que hi ha hagut prèviament a les 9 del matí i havia comentat que en aquesta declaració que volien fer conjunta es parlava de crisi humanitària quan ells en qualsevol cas parlen d'invasió, no atenen a aquest criteri, i en una altra qüestió també el Partit Popular, que tampoc ha donat suport en aquest cas a la manifestació, a aquesta concentració prevista així en la plaça Major, però sí, els dos estaran presents en l'acte que es celebra precisament en aquest mateix espai a les 20 hores, en aquest cas, com bé saps, Tèlia, i tota la ciutadania, convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que és pràcticament el que va celebrar-se en moltes ciutats espanyoles en suport a la ciutat de Ceuta en un dia com aquest, en el dia commemoratiu de Ceuta. Hem parlat en algun de representants, hem pogut també parlar en l'alcalde, que ens ha donat el seu punt de vista i diguem sobretot incidint en que ha tingut criteri propi a pesar de consignes, ella ha considerat necessari donar suport a la ciutat de Ceuta i així ho ha demostrat. I hem parlat també en algun que altre veí, hem pogut localitzar a un senyor que li diuen Plàcido, que és natural de Ceuta, en què ens comentava que no entén com és possible aquest tipus de situacions en la que la controvèrsia política s'apodere d'una qüestió que és necessari abordar amb unitat i no ha sigut així en moltes ciutats. En aquest cas, en Gandia s'ha demostrat una vegada més que la política està per davant d'altres interessos. En aquestes dues convocatòries, a les 12 i a les 20 hores, Tèlia.
0: Així és. Enrique, per tant, gent que ha participat, ha hagut molta?
2: Sí, estem parlant del voltant d'un centenar de persones, no és molt, per a un acte com es pugui esperar-se de suport a una ciutat que ha tingut aquesta crisi, està tenint aquesta crisi que és necessari atendre de moltes maneres, no és molt, estem parlant de 100 persones, al voltant de 100 persones, entenc que esta vespre la convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies puguen ser moltíssimes més, però està en sintonia, però el que estàvem dient, a les 12 del migdia, un dimecres, en jornada laboral, pues és complicat, no?, que pugui assistir moltíssima gent. Així i tot, un centenar de persones que han donat suport, relacionant un poc també en aquest minut de silenci que normalment podem veure a les 12 del migdia, pues, una vegada cada cert temps que succeeixen aquest tipus de successos contra dones, etcètera, veiem aquest tipus de situacions en el que es veuen inclús menys persones, però en aquest cas han sigut un centenar de persones que han donat el seu suport i es preveu que aquesta vesprada pues, siguin moltes més perquè la unitat davant de la ciutat de Gandia front al que està passant en Ceuta es demostrarà, està demostrant-se en aquest cas en un centenar de persones i ja, com he comentat a Celia, aquesta vesprada s'esperen moltíssimes més.
0: Vale. Enrique, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta informació de primera mà, des d'allí, des de la plaça Major de Gandia. Gràcies.
2: Vinga, fins ara.
0: Adéu. Adéu, adéu. Pues esta era la situació que tenim a Gandia. Hem escoltat a Plàcido, este veí de original de Ceuta, que deia, pues, lamentava un poquet, no?, esta controvèrsia política davant d'uns actes, bueno, d'estos actes que s'han convocat en favor a Ceuta. També en Oliva ha hagut una espècie de debat, perquè en principi era un dels municipis que tots els partits polítics s'havien posat d'acord, però perquè per a les 12 fer una lectura de manifest conjunt, però també a les 20 hores continuava convocada la concentració. Fa pocs dies Compromís i PSPB es van desvincular d'esta segona convocatòria i no sé com ha quedat l'assumpte. El nostre company Daniel Ardida està allí. Dani, bona vesprada, endavant.
3: Hola, Celia, molt bona vesprada. Fa minuts que ha finalitzat aquest manifest que s'ha llegit i s'ha treballat de manera conjunta, però finalment el Partit Popular s'ha quedat fora d'aquest acord que insistís que s'ha treballat conjuntament. I no és que ho diga jo, són les primeres paraules que ha dit l'alcaldessa Yolanda Pastor i ara mateix estic en el despatx d'alcaldia amb la pròpia alcaldessa. Yolanda, molt bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Vostè ho ha de saber clar. Bueno, com sempre és el lema, que és el motiu, no? Ara entrarem en el context polític, però Ceuta no està sola, davant Ceuta, solidaritat. Vostè ha parlat d'una política migratòria ordenada i responsable, donant una resposta clara i contundent que sembla que el govern central, segons ha dit, no l'ha donada, i en el seu moment.
4: Sí, efectivament. La immigració no ha de ser una cosa que, perquè sí, ha de ser ordenada i respectuosa, clar que sí, i ho hem dit molt clar en aquesta declaració institucional que hem fet tots els grups polítics. Ceuta no es pot quedar a soles davant de que fa un mes que està travessant aquesta situació insostenible per a la gent que viu allí.
3: El Partit Popular, avui a les 10 s'ha convocat una junta de portaveus perquè la cosa no s'ha aclarit fins a última hora fins minuts abans de la lectura, quins partits anaven a estar en aquesta lectura institucional de manera conjunta, i al final el Partit Popular ha decidit que no.
4: Sí, efectivament, la declaració institucional el que pretenia és que l'Ajuntament d'Oliva, junta a la ciutat, hasta la gent de la nostra ciutat, era expressar aquest suport i solidaritat al poble de Ceuta. El dilluns vam tindre la primera reunió de portaveus a les 9:30, en què es va explicar el cas, perquè sí que teníem una convocatòria de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies per avui dimecres, dia de Ceuta, a les 8 de la vesprada. Entonces va acordar de que a les 12 nosaltres podríem fer una declaració institucional que vinguera la gent i lligueren tots els grups municipals representats a l'Ajuntament. El dilluns ja va haver aquesta primera reunió de portaveus i ja ahir es vaig emplaçar avui preparant aquesta declaració institucional. Hem quedat a les 10 del matí, tenien temps suficient perquè era un document i es treballava posant i llevant el que cada grup considerava sempre que estigueren tots d'acord. Bueno, pues he arribat a un consens en tots, menys el Partit Popular, però bueno, jo no m'estranyava perquè des de primeres hores del matí la reacció i l'actitud que jo he vist per part del portaveu crec que no volia arribar a ningú intent perquè este document estava obert i tots els altres grups municipals representats a l'Ajuntament han fet aportacions i hem arribat a aquest consens institucional perquè hi ha que tindre una cosa molt clara. És que la situació no va de colors polítics. És que la solidaritat no va de colors polítics. Hi ha un problema greu migratori que és el que té que abordar l'Estat espanyol junt a la Unió Europea. Ahí és on estem. Ahí és on està aquest manifest que avui hem llegit i que la gent ha pogut sentir. Això no va d'ideologia política. Qui vulgui fer ideologia política o partidista està equivocat. Està molt equivocat.
3: Jo no sé si té alguna cosa a dir, però estic en l'obligació de, en moments després, segons després de la lectura per part seua, li hem preguntat al portavoz del Partit Popular, Germán Salazar, que així, en finalitzar la lectura, s'ha quedat fora d'aixa posada en escena, d'aixa solidaritat del poble d'Oliva, i ens comentava, clar, el motiu per el qual es desmarcava d'aixe acord conjunt. Deia que el manifest llegit que no reflectia la realitat que es viu en Ceuta, que en cap moment es parlava de política migratòria, però que en cap moment es deia la paraula invasió, que ell defensa que és el que ha passat. I dia que això era l'únic motiu.
4: Jo crec que la situació i el que avui està jugant-se la gent de Ceuta, crec que el que menys importa és posar una paraula a una declaració institucional. Crec que la voluntat del Partit Popular, i, bueno, i jo la respecte, no la compartís, que evidentment cada partit polític en aquest cas, perquè això són ben emmarcats des de dalt, fan el que consideren, fan el que tenen que fer. Quan hem eixit d'aquesta reunió de portaveus, ella ha dit, jo no vaig a votar aquesta declaració institucional, vaig a comunicar-ho als meus representants, i 10 minuts abans de baixar baix ha dit que no anava a adherir-se, con lo qual ja haurà fet les seues gestions, tenia el document, jo l'he passat, per tal de que el traslladara, qui el tenia que traslladar i valorar-lo, i jo crec que és una excusa més davant de polititzar una situació que no n'hi ha que polititzar, sinó que ajudar, demostrar la nostra solidaritat, sobretot en la gent, no? Perquè aquest acte que hem volgut fer humà i solidari cap al poble de Ceuta.
3: Vostè ho ha dit també, ho has posat en la lectura, que les mesures posteriors preses que no poden impedir una anàlisi crítica, no buscant la confrontació, sinó responsabilitat, que va un poc en la línia del que acaba de dir.
4: Efectivament. A mi no em trobaran mai en la confrontació. De fet, crec que he demostrat una vegada més, no?, que este manifest ha eixit en 4 partits polítics diferents. Jo crec que això, d'alguna manera, és saber gestionar i, sobretot, unir-nos davant d'unes situacions excepcionals i que poden tornar a ocorrir i que els governants i, sobretot, el govern d'Espanya, que no ho ha fet bé, han de treballar i buscar una solució ràpidament perquè porten un mes i aquesta situació no es pot sostindre.
3: Estem parlant del partit social del PSOE, de Compromís, d'UCIN i el partit Costa de l'Alcaldia, el seu projecte Oliva. El Partit Popular s'ha desmarcat. Per últim, recordem, esta vesprada n'hi ha també una manifestació. Vostè ha convidat a la ciutadania a sumar-se a les 20 hores.
4: Sí, nosaltres vam fer este acte per a que tots els partits polítics, perquè n'hi havia partits que no volien estar, adherir-se a aquesta federació, a la convocatòria que va fer la Federació Espanyola de Municipis, però bueno, es farà l'acte i la gent vindrà en solidaritat al poble ceutí. Vindrem així en una concentració i la gent podrà vindre així i apoyar i dir que, bueno, que el poble de Ceuta necessita que el govern d'Espanya i a qui li corresponga actua en conseqüència perquè la situació és insostenible. Ja, és que la gent són els serveis sanitaris, és l'educació, és la neteja, és que darrere de tot això no comporta, és que és un problema molt greu el que està passant a Ceuta. Entonces, avui, la Federació Espanyola, pues, conforme mos adherim, la gent del poble, jo sí que ho vaig dir, la gent pot vindre i manifestar-se, evidentment, per a demostrar aquest suport i aquesta solidaritat, i mai, per favor, jo torno a repetir, que no siga un punt de confrontació, perquè la solidaritat i l'ajuda i el patiment no ha de tindre ideologia política.
3: Yolanda Pastor, alcaldessa d'Oliva, gràcies per atendre.
4: Sempre a vosaltres.
3: Celia, això és el que tenim que contar. Insistix des d'ací les parts d'alcaldia. Digues, Celia.
0: No, això, que moltíssimes gràcies per esta connexió. Digues, digues.
3: No, no, que dic que seguirem perquè este assumpte podríem dir que no fem més que començar mediàticament parlant i estarem ahir en els punts d'atenció formativa des d'on es mostra aquest suport a la ciutadania de Ceuta, que avui Oliva, a través d'esta lectura institucional treballada de manera conjunta, s'ha dit Ceuta no està sola, davant Ceuta, solidaritat. Gràcies, Elia.
0: Gràcies a tu, Dani. Moltíssimes gràcies. Pues, ahir teníem un repàs per tots els municipis de la Safor que han acaparat aquesta atenció mediàtica que, com bé diu el nostre company, no s'ha acabat encara.

0: estem parlant dels temes del tema de Ceuta, de les concentracions que ens han fet així a la Safor, perquè pràcticament és el tema del dia. Però clar, no ens hem d'oblidar que estem a 2 de setembre i que altre dels temes del dia és pues que tot comença a travolta a la rutina, podem dir. Ahir va ser el primer dia de col·le per als profes, però els estudiants també es preparen per a esta tornada al col·le. I en esta, precisament en esta preparació, no? Les famílies s'han adonat d'una problemàtica important, el transport. De fet, la magnitud és tal que s'està plantejant dur a terme una plataforma d'afectats. Jo ja no conte res més, perquè ens ho conta ja mateixa. Rosa Amparo, Sandra, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Tu eres una de les afectades. Conta'ns, quina és la situació?
1: Pues la situació és que jo visc en Miramar i tinc que portar tots els dies el meu fill a Tavernes. Perquè no n'hi ha transport, no n'hi ha bona combinació en el transport, ja que la parada de Renfe en Tavernes està quasi en la platja i l'institut està des del poble. I des de la platja fins a l'institut n'hi ha 25 minuts caminant. Perquè avui en dia no n'hi ha un autobús que es porte des de la parada del tren a l'institut.
0: Clar, i
1: l'Ajuntament de Tavernes, perdona que te talli, l'Ajuntament de Tavernes ho ha passat a Conselleria, això va passar fa 2 anys o un any, segons tinc entès, i encara no han rebut resposta. Entonces, trobo que a la consellera li importa poc el que estiga passant així.
0: Clar, i Rosa Amparo, tu on has dit que vivies?
1: En Miramar.
0: En Miramar, clar, però en Miramar tampoc n'hi ha parada del tren.
1: No, vosaltres... No, jo me tinc que desplaçar a Gandia. De Gandia tinc que agarrar el tren per arribar a Tavernes.
0: Claro, o sea que es una problemática bastant gran, perquè en el moment en què no n'hi hagi cotxe o moto per anar a Gandia, clar, no, com ho feu?
1: No, el xiquet hauria de deixar d'estudiar si no tinguérem, una, si no tinguérem vehicles, i dos, si el meu home no fos autònom, jo el problema que tinc és que treballo per una empresa. I jo tinc un turno una setmana de matí i una setmana de vesprà. La setmana de vesprada jo sí que el puc portar, però no puc arreplegar-lo.
0: Claro.
1: I la setmana de matí el xiquet no tindria que anar al cicle. No tindria que presentar-se en classe, perquè no puc portar-lo. Entonces, te planteges moltes coses així. Perquè la educació avui en dia no és un lujo, és una necessitat.
0: Totalment.
1: Respecte a mi, siga o no siga obligatòria. Un xiquet que vol formar-se no tenen per què tancar-li les portes. I això estan fent. Estan tancant les portes a molt de xiquet que per el treball que tenen els pares o per lo que siga, me dona igual, no poden accedir a estudiar. Jo, per exemple, tinc un centre a 2 quilòmetres de ma casa. En el meu fill ha cursat l'ESO. Si eres de batxillerat, tens la plaça. Has estudiat l'ESO, tens la plaça, Júdica, en batxillerat. Però si vols fer cicle formatiu, no tens la plaça, Júdica. Estan discriminant els cicles formatius.
0: Claro.
1: O és el que arriba a pensar jo, que com volen privatitzar-ho, perquè s'han donat compte que els xavals van a cicles formatius, volen privatitzar, entonces van llevant classes.
0: Clar, i suposo, Rosa Amparo, que no eres l'única, que hauràs parlat també amb altres famílies que estan en la mateixa situació, no?
1: Sí, xiques de Gandia, xiques de Berreguard, xiques d'Oliva, xiques del meu poble, jo sóc de Pego, del meu poble també, n'hi ha problemes d'eixos, aunque l'Ajuntament està intentant posar un autobús, l'Ajuntament de Pego, però són moltes famílies, i moltes famílies que no diuen res perquè... Clar, lluitar contra la burocràcia, és dir, lluitar contra la Generalitat, contra la consellera o lluitar per lo que tu vols, avui en dia és un poc impossible. Perquè o tens ajuda i tens veu o no té o no el fan cas.
0: I clar, realment, vosaltres què demaneu? autobús...
1: Demanem que jo no dic que ens posen un autobús en cada poble, ¿vale? Jo no dic això, però sí que ens... Que, per exemple, en Gandia, ¿vale? Posen un autobús a que arribi a Tavernes. Que habiliten algun medi de transport perquè puguen arribar els xiquets a el que volen estudiar. No a el que volen, a el que s'ha tocat. ¿Vale? Perquè en els cicles formatius és el centre que el toca. I si reclames a la situació que t'ha tocat, moré, jo vaig reclamar, per exemple, en el que m'havia tocat, i encara sí que esperen que em toqui l'inspector d'educació. No m'ha tocat, per dir-li el meu cas. Perquè a mi este curs em suposa 3.790 euros de gastos. En quant a cotxe, gasolina i temps. És que i demanar favors en la feina si algun dia passa alguna cosa. A mi em suposa això, aquest gasto. Entonces no és una educació pública a la que estic accedint jo.
0: Clar, perquè pel que entenc, Rosa Amparo, sí que n'hi havia opció de fer este cicle formatiu al vostre poble on viviu, però no per plaça.
1: Sí.
0: Però per plaça no.
1: Ha passat una cosa molt curiosa. Quan van acabar el curs, jo vaig entrar a parlar amb la cap d'estudi, ¿vale? I li vaig dir, si per alguna d'aquelles marcos quedara fora del centre, en la repesca, el centre podria fer algo ja que ha cursat així, perquè accedir a Berreguard. A lo que em van dir, no fa falta que facis això, Rosa, perquè el xiquet està dins. ¿Vale? Les paraules van ser eixes. Sorpresa la meua quan m'entere que en el Maria Enrique han llevat dos classes d'informàtica, de xarxes. ¿Vale? La consellera va llevar dos classes d'informàtica. Entonces han reubicat a tots els xiquets. Entonces, els de Gandia han vingut pa casi i els de sí es han repartit. Entonces, a dos xiquets de Berreguard que van estudiar el mateix perquè m'han posat en contacte en una altra mare, ens ha tocat a Tavernes. I gràcies que tenim plaça, ¿vale? Perquè n'hi ha 22 xiquets sense plaça. 22. Que avui dia no saben si poden cursar o no poden cursar un cicle formatiu. És vergonyós que en l'any que estem passe això. És vergonyós.
0: I clar, vosaltres demaneu un millor transport, però per exemple el que tu has dit, Rosa Amparo, clar, si l'autobús és de Gandia també tindríem aquesta problemàtica de com anar de Berreguard a Gandia, per exemple.
1: Sí, però és diferent perquè és un trajecte més curt i els ajuntaments accedirien perfectament perquè nosaltres demanarem a l'ajuntament que estem demanant-ho. Jo he enviat correus a tots els alcaldes de la Safor, a tots. I m'han contestat. Vale? De fet, n'hi ha un munt d'ajuntaments que la setmana que ve hi ha una moció de censura, una moció per debatir este cas. Vale? Entonces, estan ajudant-nos. Jo he parlat en els grups de Compromís i del PSOE de la Generalitat Valenciana i s'han posat a disposició nostra. Vale? De fet, si tot va bé, tindrem una reunió amb ells, en els dos grups parlamentaris. Que merejant-nos estem merejant-nos i en un cas donat ens posarien un minibús, vale? Encara que es tingueren que pagar els pares de moment. Jo li demane, o jo el que estic demanant a la consellera és que posi transport, ¿vale? O que doni ajudes, però que no tanque una beca que no s'anuncia en ningú puesto en juny, perquè en juny ningú sap on va i qui deixa d'anar, perquè n'hi ha una ajuda de transport, ¿vale? Però la tanquen el dia 6 de juny. A mi no m'ajuda això, perquè jo no sé el meu fill què va fer.
0: Claro.
1: Entonces necesitem això de part de la Generalitat Valenciana, perquè de la consellera, visto lo visto, de fet, he enviat un correu al síndic de greves que és com si fos la casa del poble, perquè ens ajudi. A sindicats estudiantils estic enviant els correus. Des de l'Ajuntament de Gandia també estan ajudant-nos, des de l'Ajuntament de l'Alqueria estan ajudant-nos, l'Ajuntament de Daimús, l'Ajuntament de Piles, l'Ajuntament de Miramar, la Encarna, la regidora d'Educació de Tavernes, estem tots ahí, perquè és vergonyós, és molt vergonyós el que està passant, perquè l'educació avui en dia no té color.
0: Rosa Amparo, moltíssimes gràcies per contar-nos aquesta problemàtica. Per qui ens estiga escoltant i s'ha identificat, com pot fer per a posar-se en contacte amb vosaltres? No sé si la plataforma, clar, encara no està creada del tot, però...
1: No està creada, però si volen poden enviar-me un missatge al meu número de telèfon, que no tinc ningú problema. Estic oberta a parlar amb totes les persones i quan més siguem, més força tindrem. Val. I més veu tindrem.
0: Vale, pues que vulga posar-se en contacte amb tu, que ens escriga, per exemple, al telèfon de a qui em corresponda i el posem en contacte amb tu. Rosa Amparo, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: No, gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
0: Que vaig
1: perquè és un
0: bé.
1: Problema molt gros. Gràcies.
0: Així no és.
1: Adéu.
0: Moltes gràcies. Adéu.

0: I més enllà d'esta problemàtica de com es preparen les famílies de cara pues, això, a la tornada a les aules, els profes ja s'han posat en marxa. A l'alumnat encara els toca la setmana que ve, però ells ja estan arreglant cosetes. Com es prepara el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València? Pues, lo preguntem directament al seu director, Vicenç Almenar. Vicenç, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada.
0: Clar, conta'ns un poc les inscripcions que ha hagut el campus, com està sent este curs que ara arranca, o arrencarà.
1: Bé, la veritat és que ha anat molt bé. Nosaltres, durant tot l'any, hem fet un esforç de promoció dels nostres títols i hem recollit el que hem anat sembrant i la veritat és que ha anat bé. Així, en números grossos, estem, en grau hem augmentat quasi 100 alumnes més respecte a l'any passat. Mm. Ahí s'ajunten diverses coses. Tenim un títol nou, el d'Empresa i Tecnologia Digital, que ha substituït al grau en turisme que teníem abans i realment ixe ha tingut una gran demanda en plenar les places que teníem 80 escrits i la nota de tall està molt bé, està sobre el 9,8, una cosa així. Mm-hmm. Això ha fet que, clar, com van comentar altres vegades, el grau de turisme en tota Espanya tenia problemes de demanda, o sigui, no era un grau que tingués molta demanda, això s'ha anat notant en tots els puestos i nosaltres hem intentat buscar en l'àmbit este de ciències socials un títol que estiguera a prop, similar a un de un ADE, però combinant-lo en la nostra especialització, que és la tecnologia, i per això es diu Empresa i Tecnologia Digital.
0: Molt bé.
1: I la veritat és que ha tingut molt bona acollida tant a la nostra comunitat, al nostre entorn, i com fora de la comunitat. Tenim de tot arreu. Tenim gent del voltant, molta, tenim gent més allà, de la província i de les altres províncies de la comunitat, i també gent d'altres llocs d'Espanya. Per tant, per aquesta banda ha estat molt bé. Després, el nostre grau més emblemàtic és el de comunicació audiovisual. Com sempre, ha funcionat molt bé. Tenim altres 80 inscrits i la nota de tall està sobre 10,3, d'una cosa així. I de les altres que són més clàssics, bueno, la novetat que va ser l'any passat, que era el de Ciències i Tecnologies del Mar, continua molt bé. L'ofertem en format doble i per això tenim uns 30 inscrits i la nota de detall també està en 9,8. Veiem que, a més, ha augmentat respecte a l'any passat, el número de peticions també ha augmentat respecte a l'any passat. Això vol dir que el van coneguent, perquè, clar, el primer any que comences sempre tens el perill de que no et coneguen.
0: Ja.
1: En Empresa i Tecnologia Digital no ho sap, perquè ja directament ha començat a lo grande. Este altre, bé, també està bé, va millorant. I dels més clàssics, per exemple, de Teleco, se manté la nota de voltant de 6,5, però sí que tenim 20 alumnes més que l'any passat. Teníem uns 60 i enguany tenim uns 80.
0: Ah, molt bé.
1: I després, en l'altre de tecnologia, que és el de tecnologies interactives, està també en 6,5 al voltant de nota de tall i tenim uns 10 alumnes més que l'any passat, o sigui, que també està bé. I sumant, pues, al final tenim ixos quasi 100 alumnes més, uns 400 ens van entrar en grau. I després en màster ens entren al voltant un poc més de 200. Mm-hmm. Una de les coses que tenim és el màster per a professora de secundària, que ja és el tercer any que el anem a tindre, i continua tenint moltíssima demanda, més de 300 peticions, mm-hmm. Però que només podem ofertar 100. I ja, a la vista de que té tan bona demanda per al curs que ve, ja ens han autoritzat. Enguany no ha pogut ser, però perquè aquestes coses van lentes, la gestió d'aquestes coses van lentes, però per l'any que ve ja ens admeten la possibilitat d'oferir, desdoblar les especialitats que tenim i ofertar la que no teníem, que era d'anglès. Mm-hmm. Que fins ara tenim matemàtiques, física, química, socials, que seria economia, així. Mm-hmm. I després tecnologia informàtica.
0: Això per al màster en professorat, vols dir?
1: Sí, són especialitats de màster professorat i de matemàtiques. Tenim les especialitats. Tot això fa, cada una té 25 alumnes, fa el 100 que teníem. Mm-hmm. I per al curs que ve ens permeten desdoblar algunes especialitats i tindrem la possibilitat de donar també anglès.
0: Molt bé.
1: Tot plegat podem arribar entre 150 i 200 l'any que ve, això ja. Això és futur.
0: Això per a l'entrevista que farem, aquesta mateixa entrevista l'any que ve.
1: Exacte, això ja per dir-te l'any que ve una cosa que passarà l'any que ve. Però per lo que és en guany, la veritat és que estem molt contents. Ha funcionat molt bé, les notes se mantenen o pugen i la demanda ha pujat prou, perquè ja us dic, o sigui, tenim 100 alumnes més. Hem passat de 300 i poc a 400 i poc. Està molt bé. No m'he puc queixar.
0: Les inscripcions estan, vamos, perfectes. Clar, m'ha cridat l'atenció perquè jo anava apuntant-me quan me dies els graus nous. El l'enguany, que és l'empresa de tecnologia digital, és el que utilitza també la intel·ligència artificial i tot això?
1: Sí, clar, la idea és com el grau clàssic d'empresa, d'administració i direcció d'empreses, l'ADE, que se diu habitualment, va néixer així. De fet, estem impartint, ofertem nosaltres i l'escola d'ADE de València, de Politécnica de València. L'oferim en dues escoles, allà en València i així. En els dos ha tingut molt d'èxit. I el disseny està pensat, és una transformació un poc de l'ADE clàssic de gestió d'empresa, afegint-li coneixements de tecnologia, un poc de programació, un poc de bases de dades, un poc d'utilització de la intel·ligència artificial per a la gestió de les dades, extraure informació de les dades de l'empresa. Es combina lo clàssic de lo que falta conèixer en la gestió d'empresa amb coneixements de tecnologia, sobretot també és un perfil que serveix de pont, perquè moltes vegades la gent de informàtica, diguem, d'una empresa i la gent d'empresa pura, de gestió de l'empresa, no tenen llenguatges comuns i a vegades es costa entendre's. Este perfil està, diguem, és més de gestió d'empresa, però amb molts coneixements de tecnologia que et permetrà fer-los, gastar-los, però a més connectar-se amb la resta de l'empresa que treballa només en la part tecnològica.
0: Pensem... Per xarxa, no? En altres sectors de l'empresa.
1: I la veritat és que a més, la nostra universitat és molt tecnològica, òbviament, no? I donar-li aquest perfil a aquest títol jo crec que ha sigut un encert. I ens ha permès ofertar-lo a nosaltres i en València i en els dos llocs tindré molt d'èxit. O sigui que està... Per les dues escoles estem molt contents.
0: Molt bé. Pel que entès jo, que s'ha canviat un poc el de turisme per este.
1: Sí, la idea ha sigut substituir-lo perquè tal com estava funcionant no tenia molta demanda. L'any passat teníem uns 30 matriculats d'un títol que deuria tindre uns 80. Aleshores, clarament, hi havia un problema de demanda, però ens passa a nosaltres i ens passa a totes les universitats de la Comunitat Valenciana i de fora. O sigui, no és una cosa que ho farem mal nosaltres. No, és una qüestió de que aquest títol, pels anys, els alumnes de 18 anys
0: no
1: troben interès. Entonces, tens que buscar algo que tinga interès per a ells, però també que tinga interès per al sector empresarial, no?
0: Claro, que tinga eixides, no? Com diríem en el llenguatge...
1: Al final, és perquè entonces, no és obligatori que totes graus tinguin eixides, perquè hi ha algunes que són molt vocacionals i tal, però sí que convé que quantes més eixides tinguin, millor, no?
0: Exacte, si t'agraden varios, t'enfoques un poquet per els que més eixides.
1: I la nostra idea era, en un entorn com el nostre, el turisme tenia sentit, però es veia que l'estudiantat no ho veia clar.
0: Claro.
1: Pues dona-li algo d'aquest estil de ciències socials, de gestió d'empresa, que al final en turisme també estudiaven coses de ciències. No és un canvi tan radical, perquè moltes de les assignatures d'aquest àmbit també estaran en... Aixos coneixements també se van a veure en empresa i tecnologia digital. Però afegim altres coses. Donem un perfil diferent, més obert probablement, el que al final sempre també està bé, perquè quan més obert siga els teus estudis, més àmplies són les possibilitats de trobar feina. Pues trobar feina en l'àmbit de les empreses turístiques, però també en altres tipus d'empresa. I ha sigut deixar la aposta de la nostra universitat. Tenim present que dintre de la Comunitat Valenciana continuen ofertant-se en castelló, en València i en Alacant, el grau de turisme. O sigui, no és que s'hagi perdut en la província. Per tant...
0: Que ningú es tira les mans a cap si té molt d'interès en fer turisme, que n'hi ha altres llocs.
1: Exacte.
0: Clar, em crida l'atenció, no?, com va adaptant-se la universitat i els estudis en general al que demanda un poc la societat, no? És curiós.
1: Sí, t'obliga l'entorn i, a més, estem obligats també, perquè al final nosaltres ens financiem amb els recursos públics i hem d'oferir, hem de donar una oferta que realment veiem que s'aprofita. I la nostra universitat ha pensat que en aquest cas tenia més sentit per a aquest entorn amb les condicions que teníem, aprofitar el que ja teníem perquè era fàcil introduir aquest tipus de títol i s'ha notat clarament que sí, que tenia una demanda que l'altre no el tenia. Jo crec que la idea ha sigut bona i l'aposta ha sigut encertada.
0: Un encert, totalment. Vicenç, parlem d'esta nova etapa de, no, quan comença el curs. No sé si s'ho agarreu en il·lusió, en nervis, com esteu vosaltres?
1: En il·lusió. I, bueno, és com el començament de curs. Els alumnes se posen nerviosos i els professors se posen nerviosos. És el primer dia que estàs nerviós, sembla mentida, després de molts anys, però estàs nerviós.
0: És fort, este bé.
1: Sí, no ho pots evitar. Òbviament, estàs menys nerviós que quan eres estudiant o menys nerviós que quan començaves a donar classe. Clar. Però aquests nervis no te'ls lleva a ningú. Conèixer a qui vas a tindre en classe, si no els has tingut prèviament en altres cursos, no? És... què vas a canviar, perquè sempre estàs pensant a veure què, com m'adapte, i ara mateix, amb l'ús de la intel·ligència artificial, és un repte. És un repte, a més, un repte molt gran per a les universitats, inclús per a les etapes prèvies, perquè la temptació de l'ús de la intel·ligència artificial per part de l'alumnat per a acabar ràpid és molt alta. Però té un perill, i és que no aprenen res.
0: Claro.
1: I clar, nosaltres i també hem de renovar un poc també com fem les coses i què impartim, perquè igual hi ha temes que estem donant o com les estem donant, que en les circumstàncies actuals i com se van a trobar els estudiants quan isquen dins de 4 o 5 anys, un ensenyament clàssic igual
0: està desfasat.
1: Està desfasat. O sigui, nosaltres ens hem d'adaptar. Ara mateix és un inici de curs amb més diguem, més reptes
0: que els habituals, no?
1: Exacte.
0: Sí, clar, la intel·ligència artificial, si estàs en un institut, no?, en un text que està perfectament redactat en paraules així rares, dius, canta un poquet, però clar, ja en l'àmbit de la universitat, sí, pues ja n'hi ha molts que no?, que
1: sí,
0: el nivell també és més alt,
1: sí, però és que
0: igual cola més.
1: I no, i fa de tot. La qüestió és que fa de tot perquè te fa coses de matemàtiques, te fa coses de física, te fa coses de biologia. O sigui,
0: que por, eh?
1: Sí, i és la qüestió. Sí. Por en aspecte de que el que el utilitza ho pot gastar en bona fe per eixir del pas. Però quan t'acostumes a eixir del pas, eixes moltes vegades del pas, l'efecte que té és que tu estàs delegant la teva intel·ligència en un altre lloc i no l'estàs gastant. I és... pues te fas fofo. Si no fas exercici, si te fas fofo físicament, pues si no fas exercici mental, te fas fofo mentalment. O sigui, no...
0: És un múscul, totalment.
1: Exacte. I al final, el teu pas per a la universitat no t'ha aportat res.
0: Claro.
1: I hem de... I això és un perill. I després l'altre és el contingut, la manera de donar-los.
0: Ja.
1: Que després, que els servisca sabent que quan van a treballar van a tenir aquesta ferramenta. I la van a gastar. Aleshores, tenim que enfocar d'altra manera de que ells li traguin més profit.
0: Claro.
1: De que realment siga útil, perquè aquesta ferramenta sembla gratis, però en uns anys la van a cobrar i ben cobrada. Aleshores, les empreses, que quan te deixen gastar-la, t'exigiran que li tragues profit, i segons la formació que tingues, seràs capaç de treure-hi més o menys, no? I això també pot marcar una diferència.
0: Pues
1: o sigui, és un poc tot. Sobretot, el principal perill allà és, ara és que ells s'autoenganyen i la utilitzen per eixir del pas i els... I perden la possibilitat d'aprendre moltes coses. I després l'altre repte és saber com ensenyar-los per a que li traguem més profit en el futur.
0: Molts reptes per davant, molta il·lusió també, Vicenç, que ara ja comença este nou curs amb les piles renovades de les vacances i ara endavant.
1: Així estem, esperant que vinguin el dilluns els nous i també els... és que venien els altres anys.
0: Molt bé. Moltíssimes gràcies per contar-nos. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu.

0: que haber una salida. Tiene que haber una salida de igual de Bogotá y salidas...
1: Som es chula, es espectacular.
0: Es espectacular, cançó. Però salides a tu no t'han faltat, Anna, que no t'ha vist en tot el matí. Has dit, i ara us vinc més en què esteu treballant a la redacció.
1: Doncs ara t'ho conté tot i es replegue tot el material que hem estat treballant este matí. El primer, Celia, és que este matí el nostre subdirector, Xavi Blasco, ha fet una entrevista a l'alcalde de Gandia al voltant, parlant d'aquest inici de curs que claro, comencem ara.
0: Perquè escolta, no només comencem els alumnes, sinó també els polítics.
2: Aquests avanços seran visibles i estic en condicions d'anunciar en les pròximes setmanes més inversions per a Sant Joan.
3: De noves empreses?
2: Sí, implantació de noves empreses i, a més, empreses importants.
3: En les pròximes setmanes?
2: En les pròximes setmanes.
1: En les pròximes setmanes. És un moment d'aquesta entrevista que hem gravat esta matí i que es podrà veure esta nit en Telesafor a partir de les 20-30 hores. En concret, en este moment, escoltàvem a l'alcalde, estava parlant de Sancho Job, parlava d'aquest hotel que va començar a construir-se, el Holiday Inn, i del centre d'atenció a persones amb diversitat que ja està a punt de començar. I dia això, que en les pròximes setmanes anem a anunciar que s'instal·laran empreses importants en Sancho Job, però Xavi intentava traure...
0: Ha intentat ahir punxar, però no ha sigut res. Bueno.
1: Però és un dels moments d'esta entrevista que ens ha donat en exclusiva l'alcalde José Manuel Prieto a Telesafor, i n'hi han hagut altres moments molt interessants. L'alcalde parla de l'estat actual de la ciutat, dels reptes que s'enfronta, d'obres pendents, de nous projectes, reflexiona, entre altres qüestions, al voltant d'aquesta crispació política que va en augment de cara a aquest últim any abans de les eleccions. També ha fet anuncis que no podem desvelar en aquest moment, la gent que esta nit passa Telesafor. És que el tema dels moments...
3: No. Per cert, preparant aquesta entrevista he consultat a Meroteca, Benicanena s'acabava en maig, Ferroviaris abans del 30 de juny i el carrer Safor també en juny. Lo de l'administració i els terminis de finalització d'obres...
2: És cert que a mi lo dels terminis és cert que moltes vegades no m'agrada ficar-los perquè les obres són més complexes del que pareix i quan obris un carrer te trobes coses que no esperaves. En esta qüestió és distinta perquè no és un imprevist, sinó que són moltes circumstàncies distintes, tantes com vivendes hi ha, i hem volgut cobrir totes les intendències de les vivendes, tot el que els veïns ens demanaven, resoldre les qüestions que estaven pendents vivenda per vivenda.
1: No, són dos moments d'esta entrevista que ja dic que molt interessant i que ha donat molt de suc, i a les 20-30 hores en Telesafor la podran veure.
0: Molt bé, doncs ahir convidem a tots a que escolten i vegin a l'alcalde de Gandia i el nostre subdirector Xavi Blasco.
1: I més coses, Celia, perquè has dit no sé on has estat, Anna.
0: Exacte.
1: Doncs justet ahir l'alcalde, quan feia aquesta primera roda de premsa sobre l'inici del curs, parlava d'un dels reptes de la ciutat com la seguretat. I justet avui estaven realitzant-se en el poliesportiu unes proves d'accés a policia local. Hi ha 7 places per a nova incorporació.
0: Vale.
1: I aleshores he dit, vaig a apropar-me a veure què em trobe. He parlat amb la regidora de seguretat, Lídia Morán. Bé, Lídia Morán, regidora de seguretat, èxit, no?, de convocatòria.
4: Sí, la veritat és que avui tenim vora 150 participants que bueno, s'estan presentant a les oposicions de policia local i ja donem un pas més, que això ja no para, per a poder incorporar més agents a la nostra plantilla i consolidar la plantilla en la que hem estat treballant al llarg de tota la legislatura.
1: Esta vegada són 7 places, però ja s'han augmentat la plantilla abans.
4: Sí, en este procediment en total són 10 places, 3 ja s'han cobert per el torn de mobilitat, que és que se mouen agents d'altres municipis al municipi de Gandia, i aquestes 7 són per torn lliure, que se poden presentar aspirants de qualsevol lloc, que encara no són agents. I després, a banda, també tenim un altre procediment, que tindrem en total 12 places, també hi haurà una part de mobilitat i una altra part de torn lliure, i en aquests dos procediments pues, aconseguirem tindre en total 22 nous agents a la nostra plantilla per a consolidar l'augment que s'ha anat treballant al llarg de tota la legislatura.
1: 150 persones per 7 places. Hi havia molt d'interès, la veritat, per cobrir aquestes places de policia local. Conegut gent que venia de molts pobles, de, no sols de Gandia, de la comarca i d'altres comarques del voltant. I l'he preguntat a José Martínez Espasa, el responsable de la policia local de Gandia, en què consistien aquestes proves.
5: Les proves selectives es basen, diguem, en procediments que aprova la Generalitat Valenciana per a tota la comunitat valenciana, de manera que són exactament igual en totes les localitats valencianes. En aquest cas consisteix en unes proves físiques on s'ha de demostrar la capacitat per a superar la velocitat, una prova primera de 60 metres de velocitat. A continuació es llança per a demostrar també capacitat de força un valor medicinal. A continuació es fa una prova de resistència, es fa un quilòmetre, i per a finalitzar la prova de natació. La veritat és que té molt de sentit, és una localitat costanera i per tant tenim els nostres agents realitzant servicis en l'aigua tots els estius, no? De manera que són proves un poc per a demostrar una capacitat física variada. Hi ha distinció entre homes i dones, hi ha reserva per a dones, per tant, sí o sí seleccionarem dones en aquest procés, i això pues, ve a ajudar un poc a la renovació generacional i d'edat que necessitem també en la policia local de Gandia.
1: Perquè la majoria, imagina, són gent jove la que es presenta.
5: Exacte, sí. Sí, la gent està en una mitja edat de 20 i algo anys, 30 i pocs, i per tant és gent, diguem, que entra de nou a l'administració.
1: I després, imagina, fan proves psicològics.
5: Exacte, sí. La resta de procés selectiu consistiran en proves psicotècniques, es fa un test psicotècnic, i a continuació ja venen les proves escrites, que és un test de preguntes, un supòs pràctic i un examen de valencià final.
1: I finalment, quan s'incorporen?
5: Pues només finalitzen les proves. Evidentment, també està condicionat a la realització d'un curs teòric i pràctic que es fa en l'IVASPE, que és l'Acadèmia de Policia Valenciana, però estan fent cursos, diguem, periòdicament, i per tant no tenim dubte que només acaben podrem fer l'acadèmia i incorporar-los a treballar de manera immediata.
1: I per a la gent que estigui escoltant-nos i digui jo vull presentar-me a la pròxima convocatòria, més o menys se sap quan serà o...
5: A veure, el tema és que el que és el pla d'instàncies del pròxim procés selectiu que ja comença la setmana que ve, diguem, ja té el pla d'instàncies tancat. Aleshores, hauria d'esperar-se a la següent convocatòria que és publicat en el Boletí de la Província, Diari de la Generalitat i finalment en el BOE, però de moment aquests processos ja les instàncies ja estan llançades.
1: Els que estiguin atents per a la pròxima.
5: Exacte, sí.
1: Molt bé, gràcies. Adéu. Ahí estava José Martínez Espasa. Me cridava l'atenció de totes les proves que feia inicial de natació, però clar, sí, és el que comentava, claro, que tenia sentit, perquè a vegades hi hem parlat de si hi ha hagut cas que s'han hagut de llançar a l'aigua, sí, sí, rescatar a alguna persona.
0: I després cada vegada que passa alguna cosa d'això i els policies actuen i salven algú, pues sempre estem ahí reforçant, no?, aquesta formació que fan, que és molt, molt important. Velocitat, força, resistència i natació.
1: Sí, sí, estaven tots ahí molt...
0: Clar, que ho tinguin ben...
1: En molt bona forma preparats, eh? Comentaven que portaven molt de temps preparant aquestes proves. Escoltem algun dels candidats.
6: Pues perquè em presenta tot el que puc, a veure si traguen plaça en algun puesto.
1: Quants anys tens, si no és indiscreció?
6: Tinc 24 anys, sí.
1: I què t'estan semblant les proves? Dures?
6: Imagina que dures, com sempre. I més en la calor que fa i en setembre, que estem a principis de setembre, que fa molta calor.
1: A veure, si imagina que tu sí que fas esport, te prepares, veritat.
6: Sí, no me queda una altra.
7: ¿Estás trabajando?
6: Sí, de fet estic treballant ja, de policia, però d'interina.
8: Al final jo fa temps que estic treballant de policia i res, i pues, em presento així perquè jo tinc la meva plaça allà, però vull que acostar-me cap a casa. Estic en una altra població, sí.
1: Molt bé, molt bé. I què tal les proves? Són molt dures?
8: A veure, preparant-les es passen bé. Evidentment és que entrenar un poquet, però res, si les prepares un poc, les passes sense problema. El tema de l'estudi és més complicat, sí.
1: A la gent que estigui escoltant-nos i digui jo vull ser policia, què li recomanes?
8: Pues si vol realment que es prepare i que vagi a muerte, perquè al final quien la sigue la consigue, no? És el que diuen. Entonces no n'hi ha res impossible i si li posen ganes, pues al final s'ho trauran.
0: Em crida molt l'atenció aquesta gent, que diu no, si les proves físiques és el de menys, el difícil és l'examen teòric. Clar, jo veig les proves físiques i dic, mare meva. Clar, cada un,
1: està bé, la veritat, no? Que se notava de la mi que teníem tots molta il·lusió, estaven amb moltes ganes de fer aquestes proves. Primer han fet una part en el pavelló, després estaven en la pista d'atletisme, i pues eso, 150 persones que s'han presentat a aquestes 7 places de policia, i la setmana que ve comença una altra tanda.
0: Molt bé. Pues ahí ho deixem per tots els que vulguin preparar-se aquestes proves. Clar, a lo millor si no s'han inscrit ja, com deia la... qui ho deia? El Martínez Espasa. Que ara
1: haurà poden... d'esperar un poquet, però estiguin pendents de les publicacions del BOE, que són així d'ahir.
0: Que qui la sigui la consigui. Ahí ho deixem. Anna, moltes gràcies.

0: saviesa.
1: Quin temazo, és que no mos cansem, de la sintonia de l'agenda cultural. Escolteu, que comencem esta agenda cultural avui amb un tema ben curiós i ben xulo, a Xeraco, que tenen preparat un concurs artístic que involucra part de les cases del municipi. Jo no diré quina concretament, perquè tenim a l'altra banda del telèfon a Eva Linares, que és la regidora de Joventut de Xeraco. Regidora, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: En què consisteix este concurs?
2: Pues a veure, este concurs està enfocat sobretot per a potenciar i per a fomentar en el nostre poble pues, la igualtat entre homes i dones. I ja estàvem fent, estos darrere anys, estàvem fent més o menys algo similar, no? Que era pintar grafitis a les fachades de les cases o d'edificis públics. I enguany hem volgut pues, canviar un poc la donar-li un poc d'una altra forma, no? Però seguint sempre en la mateixa línia, que és pues això, fomentar una societat més justa i igualitària a través de, en este cas, en l'art, en les persianes dels veïns del poble de Xeraco. Mm-hmm. Es podran presentar tant cases veïnals del poble per a oferir la seva persiana, com artistes per a poder pintar les mateixes.
1: Vale, o sea que els veïns i les veïnes han de oferir la seva persiana.
2: Sí, correcte, és a dir, vale. A partir d'este dia 4, que és este divendres, s'obren les inscripcions i per tant totes aquelles persones veïns de Xeraco que vulguin oferir la seva persiana podran fer la sol·licitud. La corresponent sol·licitud cedint la seva persiana i estos dibuixos que es projectaran en aquestes persianes seran per artistes que també podran presentar de la mateixa manera les seues sol·licituds i totes estos dibuixos o estes obres d'art que es plasmaran en les persianes no podran tindre ningú tipus de missatge que no siga que pugui ser ofensiu i demés, sinó que seran pintures que vagin enfocades pues, això, a la igualtat, que és l'objectiu d'aquesta proposta i sobretot ens han d'enviar en aquests mateixos moments que fan la sol·licitud dels artistes la proposta ja que van a plantejar-se, per tant vull dir que seran...
1: Vale. O sea, que ja sabrem el disseny més o menys de què anirà la persiana o no?
2: Correcte, sí, més o menys perquè es podran presentar, o sea, nosaltres com a ajuntament podrem elegir de totes aquelles sol·licituds que hi hagin pues, 10, màxim 10 persianes, vale? I màxim 10 artistes perquè seran projectes individualitzats. I en el cas de... Bueno, esta selecció es fa per ordre d'entrada de registre de l'Ajuntament, però sí que és de veres que en el cas de les persianes, si hi ha més de 10 persianes, en este cas, que s'hagin presentat, pues sí que es farà un sorteig públic per a no hi haure ningú tipus de problema i que tots puguen participar dintre d'aixòs termes.
1: Que guai. I després, quin dia serà quan pintaran aquestes persianes?
2: Pues ho farem el diumenge 11 d'octubre, englobant un poc el cap de setmana que del 9 d'octubre, que
1: del
2: també
1: pont,
2: farem diverses
1: no?
2: activitats, i aleshores hem elegit aquest dia perquè hi ha un poc més de moviment i vida als carrers, i durant aquest dia, tant matí com vesprada, estaran pintant als carrers a les persianes que hagin presentat la seva sol·licitud.
1: Que xulo, molt bé. Entonces, per a participar hem de fer la nostra sol·licitud a l'Ajuntament via pàgina web, per exemple?
2: Sí, es pot fer tant presencialment per registre d'entrada com per registre d'entrada a la seu electrònica de les dues vies.
1: Molt bé. Pues moltíssimes gràcies, Eva Linares, regidora de Joventut de Xeraco, per explicar-m'ho. La veritat és que quedarà molt, molt xulo anar pel carrer i veure les persianes pintades. A banda que Xeraco ja tenim molts murals, també.
2: Sí, la veritat és que sí, sobretot és això, fomentar un poc la igualtat. I una cosa que se m'havia oblidat i igual impulsa un poc més a que s'apunten,
1: sí?
2: És que aquell artista que siga guanyador o guanyadora tindrà un premi de 800 euros.
1: Ostres,
2: hi haurà un jurat que ho valore i el premi serà 800 euros.
1: Doncs pues jo crec que sí, Igual sí que motiva un poc més a que vulguin apuntar-se. Eva, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, adéu.
2: Adéu. Rumbia, amb Ripollet.
0: amb els mobles de deixalla.
1: Pues qué chula esta iniciativa de Xeraco, de pintarles persianes, unas persianes que normalmente algunas están descuidades, pues donar un toque de color no només a las persianes sino también al poble en general, pues siempre es una alegría. Así que ya saben que a partir del día 4 este divendres se pueden apuntarse tanto los que volen deixar d'alguna manera cedir la seva persiana com per a qui vulgui ser l'artista que es pinte. 800 euros de premi, no està gens malament. Escolteu que nosaltres ja ens anem acomiadant. En 17 minuts, com sempre, a l'hora 14, l'actualitat comarcal. Nacho Mañó, que com sempre ha estat a la tècnica, també nosaltres ens acomiadem. I demà a les 12:20, com cada dia, estem així, en un altre Hoy por Hoy Gandia. Fins demà.
3: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
4: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a esta hora la pregunta del día sigue sin respuesta. ¿Qué dice el informe policial que el gobierno dice desconocer y que inculpa a Marruecos en la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio? Sus líneas principales las avanzaba anoche El Español y contradice supuestamente la versión del Ejecutivo. Ese informe remitido a la justicia apunta en efecto a Marruecos y a sus gendarmes que ese día llegaron a ayudar y a guiar a las personas que entraron en la ciudad autónoma. Pero como digo, a esta hora el gobierno pide cautela, pide tiempo para estudiar un documento que al menos oficialmente no tienen sobre la mesa todavía. Félix Bolaños, este mediodía.
6: A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El España. Y por tanto es el momento de la cautela.
5: El Ejecutivo sostiene que no